0: MEC.
1: Meu amigo Tom Jobim, de Radamés Inátaly. Piano, Radamés Inátaly, acordeon, Chiquinho do acordeon.